peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Si coneixes esta i esta altra,
1: si me enamore,
0: si esta l'has ballat i esta l'has cantat,
2: falta un tobogán al pobre home, diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es.
3: Va contra corriente. La la la la.
0: Blu Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blu Radio Chella 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

Mind amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

0: voz en todas partes. Plataforma Blue.
1: Todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas.
2: Com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda a l'espai Territori Remember. I com és ja un clàssic habitual, tenim alguna anècdota curiosa que ha passat al llarg d'estos dies, en este cas el passat cap de setmana. Demanar disculpes a la gent de Sant Pere perquè jo no sabia on es trobava Sant Pere. Jo conec Benissuera, que està al costat. Sant Pere és un poble que tan sols té 33 habitants, però el passat cap de setmana es va transformar. Gràcies, com no, a l'Ajuntament de Sant Pere i als rimemberos de la Terra. Ara parlarem un poquet de tot això. A part de tot això, sigues benvingut, sigues benvinguda al Territori Remember, presentat per un servidor, Javi Vivas i Calatayud. No sóc el Vivas de Ceuta, ja ho van dir també la setmana passada. I com és clàssic i habitual i de molta educació, sigues benvingut, sigues benvinguda al Territori Remember. Aquest tema pot ser que podem anomenar número 1 del Territori Remember, Wonder Amber. No puguem dir més coses d'ella. Simplement disfruta de la vocal, espectacular. Recomanar per la nostra amiga Xo, DJ Catena.

resumir un poco lo que va a ser el pasado cap de semana a la localidad de Sempere. 33 habitants, senyores i senyors, ladies and gentlemen, menut escenaris van muntar allà. Total és un carrer, ple d'hortetes, però menú festival. La gent de la Vall d'Albaida, la gent de Rimemberos de la Torreta On Tour. Els seus components, Pau DJ, DJ Paulete, en companyia de Rebeca Mus, es va muntar allà un superfestival. Després el senyor Javi Bosch, vaig a espectacle, va muntar el xiquet. No l'havia prestat molta atenció anteriorment, però este rotllo portava. Temes molt comercial, molt coneguts, molt humor roulant, espectacular també. I com no, el mestre de mestres, José Coy, Pepe Cuello, que li diuen ara. No sé d'on han tret este nom. L'ho dit, enhorabona a la localitat de l'Ajuntament de Sempere. I a Rimemberos de la Terreta, és que fem arribar una fortíssima salutació des del territori Rimember.

I qui no coneix aquest? Ready for Kiss. Més coletes que passaren el passat cada setmana. Una fortíssima salutació a la gent d'Iron Gym en Alberic, que farem una experiència. El senyor DJ Catena va ser el primer DJ en debutar en fer una classe aeròbic, no sé com s'anomena aquello, i està en tot el món ballant. Body pump, no sé, una mescla de step. I està molt de moda, diuen que ara en València és portar-se un DJ i pegar-se una festeta d'una horeta i fent deport. Pues lo dic, una fortíssima salutació a la gent d'Iron Gym, a la seva monitora Imma. Moltes gràcies per haver confiat en el TRM, en este cas en el nostre amigatxo DJ Catena. Bon experiment, va ser divertit, eh? I segons es comenten, repetirem.

aprofitarem aquest tema també per enviar una fortíssima salutació a una xica de l'Alcúdia Crespins que ens escolta quasi que totes les setmanes que parla, la nostra amiga Verónica, que la coneguerem, en Sempere concretament, i al seu parinte també, a

qui anava a pensar d'aquesta portada tan tranquil·leta que a mi me passo, Needly and Pins, sonant del territori Remember. Anem aprofitant el temps perquè en aproximadament 10 minutets arrepleguem la fiambrera, desmuntem la tenda de campanya i ens n'anem. Any 1998, era Mr. Pinpoint.

Moment de dia que no tenim d'esperar més. Arribem a la fi del territori, remember. Amb este tema, repetition, arribem a la fi. Amb les salutacions fidelíssimes de Javi Vivas i Calatayud. Moltíssimes gràcies per la teua fidelitat. Adeu i fins la setmana que ve.